Allò que va estar cosista, oi, que es printen que era aquí, o tan pur cur, pun cur purin, que pan se me la caram puny, que t'es xerra. I aquí pan aquí, que m'ho crec tan gandim, que si es con, que t'es l'ixta sin anego conèixer, sin dies. O que m'ho crec aquí, o crec aquí. Bueno, que xicu xap, que estarà aquí, ni que l'altre Gregorio. O, estonarà aquí l'altre mercat, que em si s'han penia ganxitures en igual, i puny, i estigret a carrària, em pic. Jo que me quiero que un cosista o en aquesta sin que no hi ha mai tenim uns mal cosista o si pia queja amor serà de toqueta solo estoy mejor sina i que prepa barucht o en aquesta mira som sina que hi ha la tecre gorio que estem a